0: Gracias y hasta mañana. Adiós.
1: Hoy por hoy, con Aymar Pretos.
2: A la cadena SER. Hoy por hoy, Menorca. Lluís Soler.
3: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dijous, 8 d'octubre de 2026. La pèrdua i la mort de Mari Carmen l'han convertida, en certa manera, en un màrtir, un símbol. Però, certament, hi ha alguna cosa que ja que juga intrínsecament amb tot el que està succeint ara en aquest país. I és el fet de quina manera podem mirar de posar solució a una qüestió que fa molt de temps que no té solució o que no té una solució prou clara, que és el tema de l'habitatge, de l'accés a l'habitatge, i alhora no només això. El que hi hagi hagut una discussió un poc entorn a veure si això era o no motiu per al que la gent surti al carrer amb una vaga general, les patronals deien que no, perquè no té a veure amb la feina, i qui les ha convocades ha dit que sí, perquè té tot a veure amb el que s'hi pot pagar o no s'hi pot pagar, ens desvela una situació social en la que les desigualtats han arribat a un punt que són insostenibles. Desigualtats que s'hauran de mirar de dirimir. Serviran les eleccions per això? A veure, què és el que des dels partits polítics se poden ja no proposar, sinó fer? Que hi hagi realment una qüestió que es pugui veure i notar, palpar, entorn al tema de solucions per temes que són tan relevants, tan importants. Hi ha moltes coses que són interessants que estan passant i d'altres que no puc evitar tenir en ment i recordar-los a tots vostès. El proper dia 15 d'octubre, al capvespre, a Port Center, al Port de Mó, organitzem la nova edició, la quarta ja, del Foro Conversa, Turisme i Sostenibilitat. I tenim la possibilitat de comptar amb veus molt interessants. Estarem nosaltres al CEO de Civitatis, una empresa que és un gran referent a nivell del tema de la visita, excursions i tours per les principals ciutats de tot el món. Serem nosaltres també l'exsecretari d'Estat de Turisme i experta vinculada a l'Organització Mundial del Turisme, Isabel Oliver. Tindrem persones que dins de l'àmbit local aquí de Menorca venen del món de l'empresa turística, de persones que en definitiva els hi proposarem en diferents debats i ponències sentir i escoltar què en opinen al respecte de què hi podem fer de cara a la sostenibilitat en un món que està canviant. El tema del canvi climàtic no és una cosa que ens inventem, és una cosa que ja patim, i he de dir-ho així. El 2026 ha estat la clara forma d'entendre-ho. Però com afectarà això del turisme? Ens reiarem. Estan tots convidats. Bueno, tots convidats, però si volen la invitació i poder assistir-hi per un tema d'aforament, els hi demanem que ja mateix puguin enviar-nos un correu electrònic a radiomenorca@radiomenorca.com i diguin jo vull estar, vull venir. Els hi esperem encantats. Anem a començar el nostre programa. Ho fem de seguida, primer de tot, per mirar de sebre què és el que tindrem.
4: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
3: Com sempre, molt de contingut. Esperem a veure si el temps ens permet aquí fins les dues donar tot el que volem mirar de compartir. Reiarem amb Ignasi Pons. Ell acaba d'escriure un llibre que és com la punta d'iceberg, no? Perquè és el començament d'una saga. El dia 13 fa la presentació a la biblioteca. Ens reiarem amb ell un poc d'entorn que ha preparat. És dijous, tenim cartellera. I passarem per l'Orfeu Maonès. Tindrem el nostre cert tecnologia, que a més pinta molt bé perquè reiarem dels DOT i també reiarem amb Anna Repullo. Aquesta lota que viu a Menorca des de fa 4 anys és una artista i acaba de ser finalista amb un esdeveniment molt interessant allà on el que es posa en relleu a través de l'art i de pintures com les que ella fa és el dol perinatal. A més, també tindrem ocasió i oportunitat de xerrar amb els representants de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Menorca entorn a una circumstància que no s'acaba de resoldre massa bé, que és el tema de si volem que els alumnes anem a fer una sortida pedagògica, doncs com ho fem? Perquè les coses no estan anant tot el bé que puguin ser. Perquè es facin una idea, entenen que anar més enllà d'un terç de l'illa és impossible. Per tant, estan agafats de mans. Ho comentarem i reiarem, a més de tot el que ens doni temps d'aquí fins a les dues, ja saben. Primer de tot, la informació del temps. La informació del temps que ens avança Noelia García. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temps inestable. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes que podran ser localment fortes i amb calamar-se. Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. També bufa amb molta força el vent de tramuntana i s'esperen ventades superant els 60 km per hora. Avui temperatures màximes de 25 graus a Maó i a Ciutadella. Al litoral Malamar, amb onades de 3 metres d'alçada. Demà divendres, cel variable amb clars i núvols. No es descarten també ruixats, però de forma més feble i ocasional. Baixaran les temperatures, màximes de 22 graus a Maó i també a Ciutadella i una mínima de 16 graus a la capital. Durant el matí encara bufaran força el vent de tramuntana, però perdrà intensitat a la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
7: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
8: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
9: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
10: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares. Nova pàgina literària que obrim a continuació al nostre programa. Sempre interessats en saber què és el que podem trobar, llegir. Hem sortit al carrer per trobar-nos de cop i volta amb una novetat editorial. El dia 13 es presenta, el seu autor avui ens acompanya. Xerrem amb l'Ignasi, bon dia.
11: Bon dia.
3: Que presenta Una espada en los planos, que forma part d'una saga que és La Orden del Dragón. Ignasi, comenta'm un poc com comences a escriure i de què va un poc aquesta història.
11: Bé, avant, realment és que no és com si comencés a escriure en si. Vull dir, això ve arrel d'una història de rol que vam fer amb amics i que va durar 3 anys. Llavors, a través d'aquesta història van sortir moltes aventures, va haver, pues, molta història que contar, que vam voler aprofitar i agafar tot el que hi havia, i jo vaig dir, pues mira, ho tinc que fer, tinc que anar escrivint, i realment ho vaig anar escrivint fins que es va crear una història que era molt grossa i dic, això té que anar més, així que...
3: Per tant, ara el que presentes aquest 13, dia 13, ara me diràs hora i lloc, és realment un poc la pedra angular, el punt de partida, millor dit.
11: Exacte. Sí, diguem que aquest 13 d'octubre la gent ja ho podrà comprar directament des d'Amazon, perquè som un autopublicat, i després també faré una presentació a la Biblioteca de Mo, així la gent podrà saber un poc millor, el que ara també explicarem un poc, no? Però que pugui fer jo la presentació i que la gent pues, se pugui interessar, no?
3: Bé, doncs posa'ns un poc en antecedents. Expliqui'ns un poc fins a on es pugui contar, clar.
11: Sí, avam. La història és, bàsicament, uns desconeguts que es troben en una taverna que tenen algo en comú, que és que tots comparteixen un sello en els seus pits. No saben com és que el tenen, sempre l'han tingut, des de que han nascut, i són de diferents races, cultures, no es coneixen de res, només estan units per aquell sello i els ha reunit un mag que coneix informació sobre tot això. Llavors aquí comença l'aventura i tenen que, bueno, descobrir de què és el que hi ha després de tot això, no? Que s'ha desenvolupat una aventura molt complexa, on fa més de 2.000 anys un dimoni que s'hi va destruir el món on ells estan, i aquell dimoni està tancat en una espasa que està oculta en un dels plans, i ells tenen que trobar la clau. Aquí comença un poc l'aventura.
3: Des de el món dels jocs de rol, des de la pròpia fantasia que ara dus el paper perquè sigui escrita i que pugui ser llegida i seguida per la gent que tingui interès, hi ha realment, podríem dir, tot un món de lectors fidels, de gent que els hi són molt d'aquest tipus de gènere i que s'enganxen molt en aquestes històries, no?
11: Sí, sobretot he vist estudis que es met la gent jove avui en dia que li agraden aquest estil literari més, no? Que s'enfoquen més en la fantasia i aquests mons. Me sembla bastant interessant, la veritat, perquè els joves també pues, tenen molta imaginació, li agraden més aquest tipus d'aventures, tal vegada no ho sé, però bueno, és el que diuen aquí.
3: Sí, vaig pensant en algun referent, se'ns acut que també hi ha sagues que moltes vegades són hiperllargues o són molt llargues, però que no es fan llargues perquè aquella persona que aprecia aquest món, no? En aquest sentit, deies que la saga concretament de l'Orden del Dragón doncs acull això. Crec que hi ha una web, a més, on la gent pot anar a consultar?
11: Sí, sí, la web es diu laordendeldragón.com i és una web que l'he creada, bueno, que l'he creada amb un grup de màrqueting que m'ho fan molt bé, quan me l'han fet en preciosa, és una passada, i allà, a més, conta un poc la història dels personatges, també, sense donar molt d'espoiler ni res, no? Però el que justament m'agrada més de la història és que a vegades la història agafa un segon pla perquè els personatges s'enfoquen molt en ells, la història. És el que és la manera de veure les coses, les discussions que hi ha entre qualcun i altre, perquè tenen maneres de pensar diferents, perquè hi ha conflictes interns, el que sigui, o fins i tot la germanor que s'arriba a crear en un futur perquè comparteixen tota aquesta vivència, no? Llavors, és una cosa que he remarcat bastant i que crec que la gent ho notarà, sobretot aquí.
3: Què t'agradaria que fos un poc de... Bueno, quina volada t'agradaria que tingués aquest primer llibre, el d'Una espada en los plenos?
11: Òbviament, m'agradaria que arribés el més enfora que es pugui, no? Però sempre són somnis, no? Però, bueno, sí que es ve que considero que és una història que crec que agradarà a molta gent. És més, jo tinc un repte que és llegeix només fins al segon capítol i si a partir d'allà no t'has enganxat, el pots deixar aparcat si vols, però crec que a partir d'allà la gent ja començarà a veure de què va un poc l'assumpte i crec que li agradarà bastant.
3: Ja, jo abans es reiava de fons o referents. Tu tens els teus propis, alguns que t'ajudin un poc a marcar la base sobre la qual després deixes fluir la teva imaginació i crees aquest univers?
11: Sí que es ve que, home, jo des de jove jugava Warhammer, també pues, autors així com Terry Pratchett m'agraden, però no me deixen, bueno, Senyor dels Anillos, òbviament, també és un referent molt important, o Dragonlance, bueno, però igualment no me deixen dur molt per aquest factor, perquè jo sempre mir de interpretar el món a la meva manera, mirar d'escriure les coses com les escriuria jo. No me mir d'agafar un referent per no semblar massa similar en allò. No, sempre hi ha qualcun gag o qualcuna cosa amagada. També, per exemple, no sé, bé... Vull dir, hi ha moltes coses que mir de camuflar dins història, que tal vegada sí que tenen qualcun referent a el que jo he llegit, però sempre ho fica amagat.
3: I continua, per tant, sent el teu estil, encara que sigui...
11: Sí, exacte.
3: Bueno, jo crec que amb el que m'has explicat ja hem picat un poc la curiositat d'algunes persones que ens escolten. Mm. Anem a recordar-los el dia 13 on fas la presentació perquè puguin apropar-se i conèixer més.
11: Sí, bé, dia 13 serà a la Biblioteca de Mo. Allà faré un espai que per el moment, com que encara no tindré els llibres físics perquè hi ha hagut un retras, pues faré una presentació. A més, allà no deixen vendre, així que també és un factor. Així que, bueno, aniria només a presentar el llibre. Sí que prepararé alguna cosa per als qui venguin, que serà uns punts de llibre firmats i sol, però almenys tenies detallet. I bueno, presentar un poc el llibre.
3: Que a quina hora ho faràs?
11: A Sosa, a les 6 de vespre, sí. També una cosa que m'agradaria dir aquí és que un detall molt important del llibre és que tinc la sort de tenir un company que és il·lustrador i que no és una imatge en via ni coses d'aquestes d'avui en dia, no. En Marc Cintes Guàrdia, és un crac, i ha fet la portada i, a més, se va fixar, quan ell anava caminant per Esport de Mo, en les zones que feia a la mà i amb les llums que es reflexaven i so, i l'espasa té aquests reflexos així que estan agafats un poc d'Esport de Mo. Així que és un detallàs que i li agraeix molt la feina, que és un crac.
3: Una espada en los planos, dins del que és veure el naixement d'una saga. Si volen la clara referència la poden trobar i la poden seguir amb la web laordendeldragon.com. Aquest proper dia 13 a partir de les 18 hores a la Biblioteca Pública de Mo, en Ignasi presentarà la seva criatura i, com dèiem, el començament d'una saga. Veurem a veure com es va desenvolupant tot. Te desitgem molta sort.
11: Moltíssimes
3: i que
11: gràcies.
3: Ens permeti en el futur seguir xerrant de so.
11: Exactament, esperem que les futures sagues pues, també vengui per aquí i ho puguem xerrar.
12: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó. Amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar. La doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular. I el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971-35-11-15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971-48-15-00. La primera visita informativa es gratuita.
13: Llegan nuevas colecciones a Decogalia y es momento de hacerles sitio. Descubre últimas unidades, restos de temporada y artículos de outlet con descuentos de hasta el 70%. Menaje, decoración, organización, textil de hogar y mucho más a precios realmente especiales. Una gran oportunidad para renovar pequeños rincones de casa por mucho menos. Outlet en Decogalia. Hasta un 70% de descuento hasta agotar existencias. Encuéntranos en calle Sabaters 5 en Polígono de Ciutadella. Sábados tarde abierto. Decogalia. Todo un mundo para tu hogar.
14: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, mandarina clausellina por solo 1,79€ el kilo, un 21% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400 a 600 gramos por solo 10,95€ el kilo, un 15% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
15: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
3: 12:40.
16: Hoy por hoy, la crónica de l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 8 d'octubre amb Jordi Rivera. Bon dia.
17: Hola, bon dia.
18: Hoy por hoy, Cadena Ser.
3: El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, atribueix a un error de comunicació interna el dipòsit de fangs a la colàrsega del port de Ciutadella. En una compareixença parlamentària, Lafuente ha defensat que els alts càrrecs de Ports IB desconeixien l'actuació i que en cap moment s'ha actuat de mala fe.
17: Segons ha explicat el conseller, la falta d'entesa es va produir entre l'alt responsable del port de Ciutadella i el tècnic de manteniment i obres de la conselleria sobre si s'havia donat el vistiplau definitiu a l'operació.
19: que la responsable del puerto de Ciutadella entendió que quien es el responsable de obras de mantenimiento le daba el visto bueno a la situación, y el responsable de mantenimiento entendió que no había dado el visto bueno definitivo. Esa es la realidad. Y por tanto, ante ese malentendido o ese error de comunicación entre ambos responsables de PORS, se encargó el inicio de la actividad. Y eso fue a finales de marzo. Se extrajeron 216 metros cúbicos de residuos.
17: Comencen a dir les obres d'extracció de 216 metres cúbics de residus es van tramitar d'urgència per deixar a punt la rampa de varada abans de Setmana Santa, ja que les pluges de l'hivern havien rebaixat tant el calat que la feien inservible. El conseller ha incidit en que es va actuar de bona fe i, degut a l'urgència i al malentès, sense que els superiors de la conselleria ho sabessin.
19: Las obras se llevaron a cabo durante los días 31 y 1 de abril y no tuvieron conocimiento ni el gerente, ni el director técnico, ni siquiera el director técnico, ni la dirección general de que había que solucionar de forma rápida este hecho. Incluso la responsable del puerto dice, se ha actuado como se ha actuado en otras ocasiones.
17: Però des del PSOE han posat en dubte que una acció així es pugui fer sense coneixement previ de les instàncies superiors. Pilar Carbonero és la portaveu socialista a la Comissió Parlamentària.
20: Es diu que és una manca de coordinació i que hi va haver funcionaris que van ordenar directament. Clar, és un poc mal d'entendre que un funcionari pugui donar un ordre directe a una obra que requereix treure el que són lodos d'un port, requereix un projecte. Aquí va la segona pregunta meua. On és aquest projecte? Hi ha projecte d'aquesta obra?
17: La Fuente assegura que un cop detectada la situació es va ordenar la retirada immediata dels residus cap al lloc corresponent.
3: L'expresidenta del Consell Insular, Susana Mora, serà la candidata del Partit Socialista a la batllia de Sant Lluís per a les eleccions municipals de 2027. L'Assemblea Local del PSOE ha ratificat aquesta setmana la seva candidatura per encapçalar la llista al municipi.
17: Durant la seva intervenció davant la militància, Mora ha manifestat la seva voluntat de posar tota la seva experiència política i compromís al servei dels veïns i veïnes de Sant Lluís. La candidata ha destacat el seu vincle personal i familiar amb el poble on viu i ha de defensar la importància de la política municipal.
21: I el municipi on ara creixen i viuen els meus fills i faig la meva vida de família i el meu projecte de vida, no? Per tant, Sant Lluís és el municipi en el que estim i vull ajudar a seguir construint. Per això vull posar tota la meva energia, la meva experiència, el meu compromís, la meva il·lusió a disposició dels lluïssers i de les lluïsseres per això, per seguir fent feina per un municipi, un poble millor. I ho faig perquè crec en la política municipal, no? En la que escolta, en la que acompanya, en la que transforma de vegades dia a dia de les persones des de la proximitat.
17: Amb aquest moviment, la formació socialista defineix la seva aposta per recuperar l'alcaldia de Sant Lluís a la propera cita amb les urnes, confiant la direcció del projecte a una de les figures de més trajectòria del partit a l'illa.
3: Mahó acollirà del 16 al 18 d'octubre la cinquena edició de la Fira del Formatge Mahó en Menorca, a la plaça Esplanada. L'esdeveniment creix en guany en nombre d'expositors i es consolida com una de les grans cites per posar en valor el producte local i la identitat gastronòmica de la nostra illa.
17: Organitzada per l'Ajuntament de Mahó amb la col·laboració de la Cooperativa del Camp i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida, la fira comptarà també amb la presència de productors europeus convidats en el marc de la Ruta Europea del Formatge. Des de l'Ajuntament es destaca la importància d'aquesta cita per reforçar l'autoestima del sector primari i oferir una proposta turística i cultural d'interès en plena tardor, coincidint amb l'arribada de creueristes al port. Susana Salom és la tinent de Batla de Promoció Econòmica.
22: Perquè donam un impuls, donam una oportunitat en el sector primari per demostrar i per mostrar un producte tan important a nivell cultural, a nivell de presència, a nivell d'imatge, com és el formatge, no? I nosaltres des de l'Ajuntament de Mahó estem molt involucrats en donar aquest suport en el sector primari i aquesta fira és un resultat i jo penso que s'agafa en la importància que té.
17: De la mateixa manera, des de la denominació d'origen i la cooperativa del Camp han remarcat que la torbada serveix com a gran aparador per protegir aquest patrimoni tradicional i en reforçar el vincle entre el Camp menorquí i els consumidors. El programa inclou tas maridats amb oli de Menorca, taller show cookings, una mostra de races ramaderes autòctones, actuacions musicals i l'exposició sobre l'elaboració tradicional del formatge a l'illa.
3: Menorca acollirà durant dos caps de setmana consecutius la 8a edició de les Jornades Gastronòmiques de Vedella Vermea Menorquina, una iniciativa consolidada per posar en valor la carn de la raça bovina autòctona de l'illa.
17: Sí, ara tenim una secció en aquest informatiu gairebé de fires gastronòmiques, no? A la cita, estem parlant ara de la Vedella Vermea. La cita es desenvoluparà els dies 9, 10 i 11 i continuarà el 16, 17 i 18 d'octubre. Un total de 14 restaurants repartits per diferents municipis com Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Fornells, Es Migjorn, Maó, Sant Lluís i Arenal de Castell oferiran menús especials elaborats amb carn certificada amb els segells de qualitat Vermea Menorquina i Vermea Menorquina Eco. L'esdeveniment està organitzat conjuntament per l'Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca i l'Associació de Ramaders de Bestiar Boví de Raça Menorca. Des de les entitats organitzadores destaquen la bona resposta dels restaurants. Toni Sansaloni és el portaveu de l'associació de PIME.
0: De cada vegada estem més contents, no tant per la participació a les jornades de la Vedella Vermea, sinó que a nivell de restauració estem veient que els restaurants també aposten per aquest producte per tenir les seves cartes, i això, evidentment, pues, dona una satisfacció d'anar promocionant aquest producte que veiem que té molt bona acceptació, no?
17: Des de l'Associació de Ramaders fan incís en que aquest interès creixent dels restauradors ajuda a ampliar la cabana d'aquesta raça. L'objectiu és superar les 2.000 vaques reproductores, que són el límit per dir que una espècie no es troba en perill d'extinció. Actualment n'hi ha 1.400.
3: No es mengen, però també va de fires. La 21a edició de la Fira del Llibre en Català de Menorca es celebra els dies 23 i 24 d'octubre a la plaça Esplanada de Mó. La cita, que torna al llevant de l'illa després de dur-se a terme a Ciutadella l'any passat, comptarà amb la participació de 7 llibreries menorquines.
17: A la Fira del Llibre no es menja, però hem de pensar que també hem parlat aquests dies de la Fira del Peix, que també aquest sí que es menja. Però ara parlem de la Fira del Llibre en Català. L'esdeveniment està promogut pel Consell Insular de Menorca amb el suport de l'Ajuntament de Mó i la xarxa de biblioteques. El conseller de Cultura, Joan Pons Torres, agraï la implicació del sector llibreter per fer possible la fira i acostar la literatura a la ciutadania.
1: En part, aquesta fira, a part de promoure la llengua, la cultura i la literatura, també és una fira per promoure la llibreria, la feina que fan durant tot l'any per donar disponibilitat en els menorquins per atracar la literatura i l'oferta literària a la nostra població els 365 dies de l'any, i per tant aquesta fira en part també és gràcies i en part és també per les llibreries de Menorca.
17: El programa d'activitats dedicarà divendres matí, dia 23, al públic juvenil i escolar amb la inauguració oficial a càrrec dels alumnes de l'Institut Joan Ramis i en Ramis. Al llarg dels dos dies es duran a terme tallers, contacontes, concursos i la presentació de novetats literàries d'autors com Laura Agost, Emma Casadevall o Ada Castells. La fira es tancarà dissabte cap vespre amb una conversa literària entre Pau Faner i Melcio Comas, un recital i un podcast en directe a càrrec de Radio Far sobre escriptors de l'illa. La torbada literària obrirà les portes a partir de les 10 del matí per convertir l'esplanada en el punt de referència de les lletres a Menorca. Però, recordem, dies 23 i 24, no aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana tenim altres fires.
3: I més a prop en el temps, les 2 i quart, tenim hora 14 i també hi ha més informació a radiomenorca.com.
17: I abans tu i jo encara hem de parlar d'altres temes.
3: Perquè avui és dijous i toca xerrar de cinema.
2: Ese es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja. No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
23: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
3: El curs escolar ja ha començat, però hi ha algunes coses que encara recordem, que hi ronron de

0: continuen aquelles qüestions que, dic, ja venen de temps enrere, en què hi havia reivindicacions en què no estava prou ben organitzat, el tema dels preus ho feia moltes vegades inassumible. Què és el que passa amb aquesta qüestió?
1: Bona pregunta. Què passa aquí? Com és que no són capaços de solucionar-ho, no? Hem fet una carta conjunta amb l'associació de directors perquè consideram que és un tema que no s'està resolent. S'estan fent passes, però encara no hi som. I ho titulam d'una forma que trobem que és bastant representatiu, no? Quan només es pot conèixer un terç de silla. Ara mateix, si qualque escola vol fer una sortida, pels preus que té, realment no pot anar més enllà d'un terç d'on són. Des de Sant Lluís no poden passar de l'Opera Cívica, o de Ciutadella no poden passar del Mercadal, perquè els preus són massa cars i no es pot assumir.
0: Les sortides escolars no són anem a passar-ho bé, són sortides de caràcter pedagògic per aprendre, i són interessants. Es programen habitualment, s'han programat sempre al llarg del curs escolar, en altres anualitats, però de mica en mica s'ha arribat a una situació, com ara comentaven, que sembla que és inassumible. Què és el que ha fet canviar això? No sé si, com dic, no és un problema que sigui exactament nou, perquè ja s'han xerrat mesos enrere. No s'ha aconseguit avançar en alguna mena d'acord o pacte, o tal vegada estàveu esperant que hi hagués alguna administració que pogués intercedir i no ho ha fet?
1: És el que reclamàvem. És a dir, com bé dius tu, és un rum-rum. No? És a dir, fa temps que aquest problema hi és. Tenim una cosa molt clara, que és que els preus són alts del transport per sortides pedagògiques i la disponibilitat és baixa. Com més a prop de l'època de turistes som, menys autobusos hi ha disponibles. Per tant, què ens està passant? Que ens estem reunint amb administracions que estan fent coses, ara explicaré quines, però no són suficients. És a dir, tenim ajuntaments que donen ajudes a les associacions perquè paguem part de transport o ells paguen directament. Tenim el Consell Insular, que té un programa que es diu Salut Jove, que inclou la meitat de les sortides, però el que reclamam és que algú centralitzi, és a dir, que trobem que podria ser la Conselleria d'Educació. És a dir, ens trobam que ara mateix és com una guerra entre tots per aconseguir autobusos, per aconseguir horaris, quan és innecessari. No hauríem de combatre entre escoles per veure qui aconsegueix un autobús. Hauria d'estar segurament centralitzat en alguna figura d'administració que pugui dir, mira, teniu garantit tot l'any que els dilluns teniu uns autobusos i un preu limitat. És a dir, no ha de representar tal drama haver d'aconseguir un autobús. Ha de ser una cosa normal poder tenir un autobús per fer cada classe una sortida per trimestre com a mínim, que és el que demanen els docents.
0: Sí, perquè aquí és bueno, un poc paradoxal, no? El fet de que més a prop estem de la temporada turística, no hem d'oblidar que s'està desestacionalitzant, per tant, cada vegada hi ha més temporada turística, hi ha menys disponibilitat d'autobusos que s'empren o es prioritzen per altres qüestions de cara al turisme. I d'altra banda, en ple hivern, probablement el que passa és que moltes empreses redueixen el personal, de manera que també hi ha menys quantitat d'autobusos per la mateixa quantitat de peticions que puguin arribar per part de les escoles, no?
1: Exactament, sí. És a dir, nosaltres directament de les empreses de transport no hi hem xerrat, és una cosa que volem fer, sabent que hi ha administracions que ho han fet i ells diuen això, que bueno, això és un servei privat, que ells també han de guanyar, etcètera, etcètera, cosa que evidentment hi estem d'acord, no? Tothom té els seus requeriments. Però trobant que hi ha moltes coses que es podrien millorar si es centralitzessin, si es compartissin recursos, i, jo què sé, es definissin uns preus establerts que després la resta de l'administració pot pagar. No sé, hi ha marge en maniobra, però veient que s'estan arrossegant un poquet els peus en lloc de fer decisions clares perquè això sigui possible. Si féssim nombres, tampoc és tant de doblets comparant amb altres coses. Per tant, realment, nosaltres trobem que falta un poc de voluntat de voler resoldre aquest tema perquè tots estarem contents i no haguem de seguir amb aquest rum-rum.
0: I hem de recordar que estem en ple curs escolar, vull dir que el curs escolar està en marxa.
1: Exacte, exacte. I clar, pel que més diuen els directors i directores, la qüestió és dir, bueno, fem una sortida, val, quan la fem? Anem a telefonar a una empresa, com es passa un pressupost, anem a una altra. Ai, no, que aquest dia no pot, aquest dia sí que pot. Anem a Faro. Bueno, cadascú està amb el seu drama particular, entre cometes, de cercar un autobús, cercar quan podrà, quin preu tindrà, etc etc. Trobant que els docents han d'estar centrats en la feina seva pròpia d'aula d'ensenyar els nostres infants, no? No que estiguin tan preocupats per aquestes coses tan burocràtiques, no? Per tant, estaria molt bé que qualque administració pogués agafar aquest testimoni que li donem per dir, bueno, anem a centralitzar, anem a facilitar les coses perquè no sigui tan complicat fer sortir.

0: complicat burocràticament, però també complicat econòmicament, que a vegades el que fa és que no és fàcil, no? I per tant, hi surtin perdent els infants.
1: Menor que té 50 quilòmetres de punta a punta, vull dir que no és més que això, i de moment la realitat és que fins a un terç realment hi ha possibilitats de poder engegar aquest tipus de sortides pedagògiques de les escoles, perquè més enllà és realment un poc complicat. Aquesta manca de voluntat per mirar d'organitzar-ho millor arribarà o no? Veurem. Aquesta carta, entenc, l'heu fet arribar a l'opinió pública, però també a les parts interessades.
0: Exacte, sí, sí.
1: Doncs avui n'hem fet esment amb Néstor Tejero. Gràcies per haver-nos acompanyat des de la FAMMA i que hi hagi molta sort.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
3: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
4: Aquest cap de setmana, 10 i 11 d'octubre, arriba la primera Fira del Peix i de la Mar de Fornells. Tradició marinera i la millor gastronomia amb tapes especials, els restaurants, show cookings en directe, mercat artesanal i animació musical. T'esperam a Fornells. Tradició, sabor i mar. Organitza Ajuntament de Mercadal.
5: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
6: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
7: Aquesta tardor, Moda Multiòptica es presenta la nova col·lecció d'ulleres i accessoris. Vine a descobrir-la i endú-te dues ulleres graduades Mo amb antireflector per només 109 euros. Les últimes tendències en disseny, amb la millor qualitat i el millor preu. Només a Multiòptiques.
8: El nostre horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mahó Ses Moreres 25 i a Ciutadella Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
9: Del 24 de setembre al 18 d'octubre arriba la 8a edició del Menorca Dog Fest. Documental, cinema i creació a diferents espais de l'illa. Tota la programació al menorcadogfest.com.
10: Es la 1, las 12 en Canarias.
11: ¿En qué momento pasó a ser de izquierda simpatizar con una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad y a la que desahucia una empresa buitre? El Partido Popular veta también en el Senado un minuto de silencio en recuerdo a Mari Carmen.
10: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid esta mañana, lo ha hecho en la Asamblea de la Comunidad y ahora también en la Cámara Alta. El Partido Popular niega otro minuto de silencio, en este caso en el Senado, por Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años que murió ayer y que se ha convertido en un símbolo de la lucha por la crisis inmobiliaria. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Lo ha pedido el Grupo Socialista en el Senado en voz de Juan Espadas. Un minuto de silencio viene al comienzo o al término de la Diputación Permanente. Juan Espadas.
13: No vamos a permitir...
12: Juan Espadas, en ese momento el portavoz del Grupo Socialista pedía recoger ese sentir de Mari Carmen en la calle. El presidente del Senado lo descartaba por no tener encaje en la Diputación Permanente, cuando es algo casual habitual en los plenos. Pero Pedro Royán se ha lanzado un mensaje de solidaridad compartido por el fallecimiento de Mari Carmen y otros casos como el de Olga en el Hospitalet.
11: Veto, por tanto, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Asamblea y ahora también en el Senado. Sobre el no en el Ayuntamiento de la capital, las palabras del alcalde Almeida.
13: No vamos a permitir que se apropien de esa memoria. Mis condolencias y mi pesar, sí. ¿Participar de la estrategia del 29 de noviembre de Sánchez? No.
11: Estas son las palabras del alcalde de Madrid al tiempo que ahora mismo Alberto Núñez Feijóo participa e interviene en directo con su discurso en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que pone en marcha la campaña electoral.
14: Que no han subastado más que la igualdad de los españoles ante la ley. Que han estado sin presupuestos mientras asfixiaban a impuestos a la gente. Que han presumido de economía mientras la gente no llena la nevera ni el depósito de su coche. Que han descontrolado las fronteras de este país.
11: Dice Feijóo que los que han creado el problema no van a solucionarlo. Él se cree capaz de hacerlo y va a pedir una oportunidad al pueblo español en las próximas elecciones. Y en este contexto, el CIS acaba de publicar un barómetro sobre vivienda después de la caída de los dos reales decretos en el Congreso la semana pasada. Uno de cada ocho españoles ha tenido que volver a casa de sus padres, Jordi Fabregat.
15: Sí, es un barómetro hecho en junio que ratifica que la vivienda preocupa a los españoles, que la gran mayoría, un 76%, es partidario de la intervención en el mercado y que nos da detalles, como dices, de la situación residencial de los encuestados con conclusiones como esta. Un 12% ha tenido que volver a casa de sus padres en los últimos 5 años porque no podía pagar su vivienda, a un 13% le han subido el alquiler por encima de la inflación y uno de cada 4 ha tenido que vivir en una casa con demasiado calor o demasiado frío. Los altos precios son los que limitan la emancipación de los encuestados por el CIS y hay una amplia mayoría que cree que debería ser el gobierno central el que asumiera las competencias de vivienda.
11: Y al margen de la vivienda son también muy relevantes las palabras del ministro de Agricultura, de Luis Planas, que ha pedido a los productores alimentarios que no suban los precios.
16: Podamos, dentro de lo que supone lógicamente y legítimamente la obtención del beneficio empresarial y de los márgenes empresariales, que no traslademos al consumidor en la medida de lo posible ese incremento de precios.
11: Y más cosas.
17: Hora 14. Las noticias de la una.
11: A esta hora, a la 1:03, con una última hora esperada. Pepa Blanes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: Porque acabamos de conocer el Premio Nobel de Literatura.
12: Sí, para la escritora y poeta canadiense Anne Carson, que desde la década de los 80 lleva publicando libros. Fue en los años 2000 cuando empezó a cobrar gran notoriedad. Es considerada por la crítica literaria una de las poetas más importantes de las letras anglosajonas y una de las personas que más conocimiento tiene ahora, después de la Odisea. Uh-huh. Eso está de moda, sobre el mundo clásico. Su monumental La belleza del marido le dio el premio T.C. Eliot. Su tesis doctoral sobre Safo fue también muy laureada y en la actualidad enseña clásicas en la Universidad de Michigan. De hecho, el premio Nobel que le dan, pues el fallo del jurado destaca precisamente eso, su capacidad de hacer una obra muy inventiva, dialogando entre la tradición clásica con creando también una literatura muy moderna y contemporánea.
11: He escuchado esta mañana decir que iba a ser una mujer casi seguro. No sé si Carson
12: estaba.
11: Eso
12: he acertado.
11: No sé si Carson estaba en las quinielas.
12: Estaba. Tengo que recuperar esa pieza a ver si tengo que hacer fact-check a mí misma.
11: Gracias, Pepa. Adiós. Y hasta ahora más cosas. Javier Riemana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En Ceuta son ya 11.000 los migrantes que, según el gobierno, han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto de manera voluntaria. Nos vamos hasta allí. Nicolás Castellano, buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se dicen 8.000 retornos voluntarios más que hace un mes, según fuentes oficiales a las que ha tenido acceso la cadena SER. Se eleva a 11.000 el número de personas que se ha ido de Ceuta en poco más de un mes y se eleva a casi 7.500 el número de adultos que está ya en centros de acogida creados por el Estado. Por cierto, la mayoría de esos centros creados después de la creación del mando único, 8 recursos más en poco más de un mes. También se destaca, según estas fuentes oficiales, que se han incrementado los triajes y son cerca de 4.000 los que han pasado ya por la Policía Nacional.
11: Y nos quedan los deportes. Sonia Luz, porque mañana regresa la Liga. Buenas tardes.
20: Sí, buenas tardes. Mañana comienza la octava jornada de Liga con el partido Málaga-Español y estamos muy pendientes de los futbolistas que han vuelto con molestias o con lesiones de este parón internacional, como por ejemplo el capitán del Barça, Rafinha. No sé si jugará el sábado contra el Getafe. Nísola, hola.
21: La previsión que hay en el Barça es que mañana se pruebe definitivamente Rafinha en el último entrenamiento previo al partido ante el Getafe. ¿Va a estar disponible para Hansi Flick? Sí. Si lo va a hacer jugar o no Hansi Flick de inicio es otra cosa. Todo apunta a que Gabriel Jesús podría ser el delantero centro titular. Rafinha, si fuera la final de la Champions, la jugaría al 100%, pero quieren tener precaución con lo que le viene al Barça por delante.
20: Mientras Mbappé, gracias Nil, se perfila como titular con el Real Madrid el sábado ante el Villarreal. Y fuera del fútbol tenemos dos partidos en la Euroliga de baloncesto: Valencia Basket Hapoel y Real Madrid Partizan, Barça Dinamo Bucarest en la Champions de balonmano y España Italia en la clasificación del Europeo Femenino de Fútbol Sala.
11: Y Líbana, seguimos en otoño, pero se van retirando poco a poco las lluvias, ¿no?
18: Sí, después de las lluvias de estos últimos días en prácticamente toda España, hasta ahora los cielos cubiertos los tenemos sobre todo en el norte. Para esta tarde se esperan lluvias en el Mediterráneo que pueden venir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. De hecho, Cataluña está ahora mismo por viento en aviso naranja.
11: Pues con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
0: Hora 14, en la SER.
3: Escoltes Hoy per Hoy Menorca, la 1 i 6 minuts. Avui és dijous 8 d'octubre de 2026 i hem començat avui el nostre programa xerrant i escoltant les paraules d'Ignasi Pons. Ell presenta dia 13 el seu primer llibre, que és, dèiem nosaltres, la punta de l'iceberg, perquè és un primer llibre, Una espada en los plenos, que obre tota una saga que ve al darrere i ens ha semblat superinteressant. Aventura, èpica, fantasia, així ens ho explicava.
1: No és com si comencés a escriure en si, vull dir, això ve arrel d'una història de rol que vam fer amb amics i que va durar 3 anys. Llavors, a través d'aquesta història van sortir moltes aventures, va haver, molta història que contar, que vam voler aprofitar i agafar tot el que hi havia, i jo vaig dir, mira, ho tinc que anar escrivint. I realment ho vaig anar escrivint fins que es va crear una història que era molt grossa i dic això.
3: Una història molt grossa i tenim ganes, un poc de veure què és el que ens presenta. I també a la primera del programa hem xerrat amb el president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Menorca, la FAMMA, juntament amb altra associació han escrit una carta per expressar el seu desencís d'un problema que no s'acaba de resoldre. El fet que quan volen anar amb els alumnes d'una escola a fer una sortida pedagògica, estan bastant limitats.
22: I com és que no són capaços de solucionar-ho, no? Hem fet una carta conjunta amb l'associació de directors perquè consideram que és un tema que no s'està resolent. S'estan fent passes, però encara no hi som. I ho titulam d'una forma que trobem que és bastant representatiu, no? Quan només es pot conèixer un terç de silla. Ara mateix, si qualque escola vol fer una sortida, pels preus que té, realment no pot anar més enllà d'un terç d'on són. Des de Sant Lluís no poden passar a l'Operacidí o de Ciutadella no poden passar del Mercadal, perquè els preus són massa cars i no es pot assumir.
3: Doncs això és el que hem comentat de la primera. Ara fem una pausa i de seguida anem a apropar-nos a l'Orfeo.
23: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
24: Precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye en Alaior, avui y siempre, amb tu.
25: Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 9 hasta el domingo 11. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Aquest diumenge, 11 d'octubre, torna el sopar a la fresca a la plaça d'Esborn. A partir de les 5 des que vespre, jocs de fusta amb Cucuc Jocs. A les 6, contacontes amb Gemma Moy. I a les 8, música amb The Bones Tones. Duis menjar i beguda per compartir. L'Ajuntament hi posarà taules i cadires, però si en podeu dur de casa, ajudareu a fer lloc per a tothom. Ah, i entre tots, procurem generar pocs residus i intentar deixar la plaça ben neta quan acabem. Recordeu, aquest diumenge 11 d'octubre, sopar a la fresca. Tots hi posem, tots hi col·laborem. Ajuntament de Ciutadella. La 1 i 10. Abans que continuem amb el programa, no me vull oblidar i vull mirar de comentar-ho i repetir-ho quantes vegades faci falta, perquè hi ha persones que me demanen, i com és que tu tens la informació abans que els altres? I com és que tu pots trobar fàcilment després el que vols trobar quan cerques el que ha sortit per la ràdio? Bé, perquè nosaltres tenim l'aplicació de la SER, nosaltres, però també la pots tenir tu. L'aplicació de la SER és com una cosa que tu, dins el teu telèfon, te baixes i pots escoltar la ràdio.
2: Clar que pots sentir-la també si te connectes directament a radiomenorca.com, però si ho fas a través de l'aplicació serà més ràpid, tindràs accés a continguts més ràpid, t'enteraràs abans dels altres del que està passant. Per això, nosaltres te convidem a que t'aprenguis un moment, perquè és una qüestió d'un minut, i te baixis l'aplicació de la cadena SER. Veuràs, notaràs la diferència. I ara anem a l'Orfeu Mahonès. Que per anar més ràpid a l'Orfeu Mahonès no hi ha res com anar a on està. Però també sentir la ràdio tots els dijous i conversar amb en Eleli Olives, que és la seva presidenta. Molt bon dia, Eleli.
4: Bon dia, Lluís. Què tal?
2: I a través d'aquest temps de ràdio que compartim, a més de passar una bona estona, ens entrem de coses, com per exemple, què tal va anar el passat cap de setmana a l'Orfeu Mahonès?
4: Mira, el passat cap de setmana vam fer descans, perquè l'anterior havíem fet molta feina, Viva Mèxic, que vam fer dues representacions, els divendres i els diumenge, divendres quasi ple i diumenge sold out. O sigui que la gent va quedar molt contenta, va estar molt bé i, bueno, ja ha passat i ja estem amb una altra cosa, a part de que els cursos ja han començat, de que hem hagut de reforçar certes matèries amb professors nous. Bueno, hi ha que picar molta pedra. I jo per aquí tinc una sèrie de martells i vaig picant tot el que puc, tot el que puc.
2: Quan reiem de cursos a l'Orfeu Mahonès estem dient que en diferents trams d'edat hi ha persones que poden aprendre doncs, un instrument musical, poden aprendre escena, poden aprendre el que és un escenari, poden aprendre a cantar, poden aprendre moltes coses, perquè l'Orfeu està donant opció a tot això.
4: Sí, sí, i a més diu... aquest diumenge, em sembla que és dia 11, que comença balls de tango. El tango serà de... O això ho organitza l'associació de tango. I fa un any van començar i ens van demanar i van dir que sí. I ho fan el diumenge de 6 a 8, de 6 a 7 principiants, i de 7 a 8 els que ja en saben una mica. Per la qual és una cosa també il·lusionant, una cosa nova i atractiva.
2: Molt bé. Doncs una cosa que ara me fa ganes de demanar és a veure què és el que teniu preparant-se per el que ve a continuació, no? El que toca després.
4: Mira, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, són dos dies on el que es fa a Sorfeón és per passar-s'ho bé. Oblidar penes, amargures, problemes, i van dir el séptimo descansó. Bueno, descansarem l'octavo o el primero, segons es miri. Però t'explic. I sabte tenim la quarta edició de Fitim, que, a més, està protagonitzada per Cabaret Ginger i Monique, de la Fatal Companyia.
2: No sé si t'has donat compte de que hem posat la música de tango de fons mentre ho expliques.
4: M'encanta. A més, el tango m'encanta. I si l'ensenyen senzillet, pues em puc aprendre i tot. Si ho fan de concurs, no. Perquè aquells passos i aquelles coses, ja una ja no està per a segon què coses. Però en lo d'aquest cabaret de Ginger i Monique, de la companyia, la Fatal Companyia, és una proposta on hi haurà humor, circ i música. Però, a més, en aquesta vetllada hi haurà na Joana Pons, la Xatxes, na Malu Morro i Adriana Aguilar, i Mendo Batucada. A més, del concert de Suestra Col·lectiv, dintre d'artistes de Idò. Hi ha que dir que Pitim és un festival iberoamericà que és la quarta edició i que agafa gent que reuneix gent de teatre, cabaret, dansa, clown, música i formació professional amb artistes arribats des d'Argentina, Xile, Mèxic, Madrid, País Basc i Balears. O sigui que és una cosa bastant completa. I el que més m'agrada és que van començar, no es deia Fitim, les primeres edicions, però es va començar La Resistència i Sorfeón amb un teatre diferent. I això va fer que Sorfeón s'obrigués a diferents espais, a diferents formes de fer teatre, que no és el que estàvem acostumats. Però, en aquest punt, Fitim i quarta edició, ja ha arribat a obrir-se ells més, perquè ja fan representacions diferents a, no sé si a Sant Lluís, a Esbord de Ciutadella, Mercadal, el qual està bastant repartit, o sigui que està molt bé, ja no és només Sorfeón, sinó que s'obre a diferents pobles de Silla, con lo qual està molt bé, està molt bé.
2: Nosaltres hem tingut ocasió i oportunitat de xerrar amb una de les persones que forma part d'aquesta proposta, d'aquest cabaret, que, de fet, és un poc el que obre tot plegat a aquesta edició. Et sembla, Leli, que sentim el que ens comentava a Letícia Vetrano, que és una de les argentines que forma part d'aquest grup?
4: Molt bé, m'encanta.
2: Anem a sentir-ho.
5: El cabaret de Ginger y Monique es un espectáculo que es como una sucesión de escenas, de números, y en este caso nosotras, aparte de tener este formato de cabaret, que cabaret significa que es un espectáculo de variedades, donde hay escenas que suceden una tras de la otra, lo que hacemos también es trabajar con artistas invitadas locales. Entonces hacemos como una mezcla de nuestro repertorio de números con repertorios de artistas locales. Entonces así, eso es lo que hace que el cabaret cada vez sea diferente. Y en esta ocasión van a estar Las Chachas, Compañía Las Chachas, que es un dúo de humor. Va a estar Joana Pons, que es una cantante popular de aquí. Y también va a estar La Batucada Mendó. Es todo un cabaret solo de mujeres.
2: El hecho de que tengáis la ocasión y la oportunidad de hacerlo conjuntamente, integrado, me imagino que requiere mucho trabajo previo, o quizás no tanto. Es decir, os encontráis alineadas con la misma forma de trabajar, de pensar, de subir a un escenario, unos y otros.
5: Mira, nosotros las compañías fueron elegidas por la organización del festival, que nos mandaron su material también para que nosotras podamos ver, y nosotros lo que hicimos fue integrar una dramaturgia conjunta. Vamos a juntarnos hoy y mañana, tenemos un momento de trabajo, de taller y de residencia para terminar de ajustar este espectáculo nuevo que se crea en 2 días y sale a la cancha, o sea, digamos que es así. Y es como nosotras hicimos un trabajo previo de escritura, escribimos un guión en relación al trabajo de las chicas y a las escenas que ya existen, las unimos con las nuestras a partir de un trabajo de dramaturgia y se los propusimos, les gustó, lo ensayamos en 2 días y ya está. Es así, es como también es el efecto del aquí y ahora con el que nos gusta trabajar, es una cosa que existe, se hace y ya está. Y nos gusta mucho esta cosa inmediata y como espontánea.
2: Claro, es una fórmula muy muy fresca y entiendo que a vosotros os pide trabajo. Además, comentábamos que sí. Suman los elementos de humor, de música y de circo también.
5: Sí, nosotros venimos, somos actrices, pero que venimos del mundo del circo. Yo soy payasa y soy formada en escuela de circo. Mi compañera está formada en música y en actuación. Entonces hay una mezcla de todas esas artes en nuestros personajes, digamos, y en nuestra historia.
2: Tenemos muchas ganas de ver lo que resulta, porque la suma puede ser ciertamente la suma de valores y la sorpresa, y tenemos ganas un poco de dejarnos llevar como público por lo que pueda suponer. O sea que desde aquí os deseamos mucha suerte. Queremos pensar que esta ocasión y esta buena aventura que nos supone el reencontrarnos alrededor de un escenario como el del Orfeo Maonés sea un punto de partida para quizás en el futuro seguir encontrándonos en más ocasiones. Y nuestro agradecimiento que nos hayáis podido atender, Leticia.
5: No, por favor, gracias a ustedes y gracias por la difusión. Nos gusta mucho estar aquí haciendo esto y también invitarles que después del cabaret hay concierto y la gente se reencuentra y hay Luego en la celebración tenemos un concierto y hay gin y va a haber vinos y hay como, bueno, hay toda una situación para compartir con el público que nos parece súper interesante de que vengan y que se queden.
2: Leticia Vetrano, muchas gracias, hola. Un abrazo.
5: Sí. Muchas gracias, hasta luego.
2: Era la conversa que tenia amb Anna Maria aquest dematí.
4: Té que ser fantàstic. O sigui, jo convido a la gent que és dissabte 10 d'octubre a les 20 hores i els preus van de 15 a 18 euros. Segons edat, si són socis, menors de 26, si estan aturats, bueno, pues ja ho saben. Això és una proposta molt interessant. I després en ve una altra, que la gent d'aquí, la veritat és que la coneix bastant, perquè és revista 25 anys de Madó Pareta. De Madó Pareta és un actor molt important a Illes Balears, per lo que m'està dient jo la gent. Fan 25 anys i, a més, és un cabaret i ells una revista, és una revista, que no és el mateix, on en el seu pòster hi han posat els llumets de cabaret de revista i ells van vestits pues, com surten a una revista, només els falta l'escala, o sigui que no sé si allà en posaran o no, però i fusiona humor teatral, situacions còmiques, nombres musicals reconeixibles per gran públic, coreografies espectaculars i, com o no, interacció amb els espectadors. Val? O sigui que Madó Pareta ho té tot. Val? Són bastants, perquè hi ha Madó Pareta, que és Joan Carles Bestar, després Juanjo Esteve, Manolito de Tena i un cos de ball format per ballarines professionals. Un equip artístic consolidat. O sigui que és una cosa que ells tenen molt estudiada, que l'estan representant amb motiu dels seus 25 anys. L'únic és una hora, segons ho mirem, una mica intempestiva perquè és les 5 des de cap vespre. Perquè hem de ser conscients que vivim a una illa. Ells venen d'una altra illa. I, per tant, han d'aprofitar, perquè són un caramull de gent, han d'aprofitar els avantatges que els hi pugui donar el barco. Avió no pot ser, barco i té que ser Alcúdia, o sigui, Ciutadella, Alcúdia. Però, bueno, ells fan l'esforç, nosaltres també, i això és 11 d'octubre a les 5 des de capvespre, per tant, de vent de jor, com que en sol demà, és el que se descansó, se pot anar a fer una copa, a sopar, a fer una volta o mirar la tele, el que cadú vulgui. L'entrada general són 12 euros, anticipades 10 i entrada de socis 8 euros. O sigui que tenim un cap de setmana on, si agafam el clínic, serà per plorar però d'alegria, o sigui de riure, val? No de pena. Les penes aquest cap de setmana no hi entren. Ja en tenim prou en el que està passant. Val? Per tant, almenys tenir un moment d'esbarjo, perquè ho necessitem. O sigui, jo dic que vivim uns moments on tots estem guillats. I no tan sols això, sinó que estem malmetent el camp, el medi ambient, tot, en les nostres tonteries. Per tant, necessitem recuperar, tornar a ser com eren i ser bona gente, per favor. No dic que siguem dolents, però és que hi ha moments que t'anaries a un desert i no tornaries, Les coses com són. Però, bueno, tornes, perquè no n'hi ha d'altre.
2: Reflexions profundes avui. El cert és
4: escolta una cosa. Després del que ha passat Mari Carmen, els qui som una mica sensibles no ho podem deixar passar, o sigui, per l'amor de Déu. I això és una que coneixem. Quantes n'hi ha? I en família? Jo se'm desespera moltíssim.
2: Fixa't que tindrem les dues coses. Jo abans xerraiava de l'aplicació de la SER, més o menys per estar enterats de totes aquestes coses que estan passant.
6: Sí.
2: Doncs el mateix telèfon mòbil, a més, a través del mateix telèfon mòbil podeu fer la compra de les entrades per l'Orfeo Maonès. Ja ho sabeu, que la tecnologia ens permet això, que si vols l'entrada per anar a l'Orfeo, a través del teu telèfon també ho tens tot allà. I la ràdio que t'acompanya. Fixa't,
6: estem... I la ràdio, que acompanya moltíssim. Acompanya moltíssim la ràdio.
2: Leli, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana. Ens hi retrobem dijous que ve.
6: I tant que sí. Fins dijous.
2: Ara, just, fem una petita pausa i hem convidat, com és dijous, que vingui en Toni Febrer. Ell ens explicarà com han aparegut els DOT. Què són els DOT? Com els Tamagotchi, com si fossin les mascotes de la IA. Pues sí, ara us ho expliquem.
7: Memphis presenta el mercadillo que estabas esperando. No estamos locos, estamos renovando. Cazadoras, pantalones, camisas, blusas, camisetas, polos, todo a un euro en más de 1,000 prendas en liquidación. Cientos de abrigos Unix a 5 euros y un gran descuento en sábanas y toallas Memphis al 50%. Pásate por Memphis este sábado 10 y domingo 11 de octubre.
8: Aprofitant la fresca, tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermella menorquina, del 9 a l'11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
9: Amantes del mar, vuelve el Salón Náutico Internacional de Barcelona. La mayor exposición para elegir entre más de 200 yates, catamaranes y embarcaciones a motor y vela. Con las mejores marcas y novedades en servicios, submarinismo y deportes acuáticos. Ven al Salón Náutico de Fira de Barcelona, del 14 al 18 de octubre en Port Bell. Entradas en salonnáutico.com.

0: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: Ser Tecnologia, amb Toni Febrer, de Social Chef. Bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Estem avui mirant d'obrir el temps d'aquest Ser Tecnologia amb la idea de que la tecnologia va tan ràpid que esperem que no arribem tard a poder incorporar el darrer que surt, que probablement sí, és que va tan així. Però bueno, per no marejar tampoc els nostres oients, anem a explicar d'una manera relativament senzilla. La IA avança, i el que fa és que, entre altres qüestions, cerca les maneres i les fórmules de fer-nos la vida més fàcil, al punt de que ja no únicament es tracta d'escoltar-nos i de respondre'ns, sinó directament de conèixer quines són aquelles qüestions que volem veure fetes i ja està, ja s'encarrega la IA ella tota sola. Que no me creuen? Toni, no és això el que està passant.
2: Bueno, però això és el que sembla que les grans tecnològiques de la IA i algunes startups d'aquestes que estan de moda avui en dia volen fer, no? Això va sorgir fa un temps amb OpenClaw, però com que OpenClaw era un poc de molt de programadors, va passar, però ara des de fa uns mesos va aparèixer una nova app que es diu Instinct, mal, i a partir d'Instinct han sortit News, que és de Meta, no, de Facebook, ha sortit ara OpenAI, que és qui tenen ChatGPT, han presentat Dots, Grok, que és IA de Elon Musk, de Twitter, ara X, que li diuen Grokbot, no? I bàsicament perquè els nostres oients ens entenguin, això ja no és una IA pensada per empreses perquè ens facin coses des del punt de vista de fer feines, sinó que són com assistents personals. És a dir, tu li cedeixes, li dones accés a tot el teu entorn, cosa que jo no recomano, ja ho dic endavant, però bueno, en els que li agraden ho fan, no? Li donen accés al seu telèfon mòbil, a totes les seves aplicacions, a les seves targetes, a tot, i a partir d'aquí és un assistent personal. Escolta, reserva'm un restaurant. Escolta, vull saber tal cosa, o ell mateix. Escolta, bé, fes seguiment perquè vull anar a tal concert i quan aquesta persona famosa, pues, o aquest que m'agrada, tregui entrades, compra'm una entrada. O ves comprovant el preu de tal producte i quan estigui a tal nivell me'l compres, etc, etc, etc. No? Qualsevol cosa que feim nosaltres en el dia a dia, m'ho la faria aquest assistent. Per tant, Lluís, la frase que has dit tu, perquè ens volen fer la vida més fàcil, no sé, jo crec que és una cosa que dona per una taula redona i discutir-ho.
1: És cert que la cosa avança i té que avançar d'alguna manera en la que ens resulti el més fàcil i intuïtiva, en la que ens faci pensar poc o treballar poc, suar poc, els humans, en favor de que després la nostra vida digital estigui en mans d'algú que se n'encarrega de fer-la funcionar. Aquesta, jo ho deia abans de començar un poc en broma, com els Tamagotchi de la intel·ligència artificial, perquè fixa't que tenen és aquest entorn quasi infantil, no?, d'un personatge cuco, guapo, ai, mira que mono, que en un moment determinat és un poc la part visible d'una important intel·ligència artificial que desenvolupa el que en un moment determinat tu li dius que has de fer, però no només amb el que sigui respondre a una acció, sinó que damunt d'un problema complex se n'encarrega de cercar totes les vies possibles per acabar fent allò que li demanes. És així, no?
2: Sí, Lluís, mira, ara que tu deies d'estar magot, sí, és les cotes, els que van sentir aquell programa que van explicar un poc el dur que seria, mos mataria tots, i jo vaig fer aquell comentari de que tots els programadors i tots els directius de Silicon Valley van veure les mateixes pel·lícules de ciència-ficció, no? Terminator, etc., Matrix, etc., no? I tenen aquesta visió catastrofista. També tenen tots, va ser que deu dir-ho així, no? Però cap punt infantil en tots els respectes, Lluís, que sembla que a vegades se'n van cap a això, cap a una visió un poc infantil de sa vida, no? I comencen a fer aquestes cosetes, no? Presenten aquesta eina que es diu Dots, que és superpotents, però li posen una caseta com de Tamagotchi, no? Que és com, perdó, o, per exemple, OpenAI, a ChatGPT, te permet posar com una mascoteta, no? Que està sempre activa i que tu li piques i la crides, no? Però tots són dibuixats així superinfantiles, no? Per tant, no sé, perquè els oients se posin en situació, no? Estem en mans d'unes empreses liderades per unes persones que tenen un gran poder, que tenen una visió de futur molt interessant, no? Però que després ens sorprenen amb aquestes cosetes un poc vaig a dir-ho, i m'amull jo sempre, ja ho saben els lluients, un poquet fora de lloc, no? De repente s'hi ha mudat a terminar com Terminator, o de repente s'hi ha, és un tamagotxi molt carinyós, però que el que fa és conèixer tota la teva vida, i fer accions per tu, no? Vull dir, és tota aquesta contradicció constant en què vivim en aquest moment tecnològic d'ara.
1: Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, i és que hi ha una cosa també bastant diferent a el que teníem o veiem fins ara. No és pregunta-resposta o un prompt, o, és a dir, una instrucció i que la faci, és que s'avança a tu. És a dir, s'entén que des del moment en què li donem el permís perquè gestioni el que és la nostra vida digital, doncs es recull tota aquella informació i va fent un poc la idea i proposta d'anar avançant-se en algunes qüestions, fins i tot abans de que nosaltres puguem fer fins i tot la proposta. De manera que acabarem dient sí o no a allò que vagi fent aquest dot, aquesta mascota digital.
2: Sí, o acabarem fent allò que us hagi programat, no? Per exemple, perquè els oients entenguin un poc quina idea, no? Si jo resulta que cada dimecres a les 8 del vespre vaig al gimnàs, no? Pues al final, el tamagotxi meu, que estarà connectat, no sé, en el grifo de l'aigua, pues a les 8 menys 10 m'omplirà el bòtil d'aigua i jo només l'hauré de recull, no? O si jo tinc el costum d'anar a sopar un dia X o en el mes a un lloc concret o un tipus de lloc concret, i resulta que és cada tercer divendres de mes, no? I jo quasi bé, jo mateix, no ho sabia, perquè ho fa un poc, no sé, duit per la meva vida, el sistema acabarà deduint això, no? Que és cada tercer divendres de cada mes tu vas a sopar a l'Etzet, a un restaurant, i a més te sol agradar provar-ne un de diferent, i te'n reservarà un i te dirà, escolta, ja tens el restaurant reservat, no? És a dir, en dos exemples molt senzills, això és idea que tenen, no?, darrere això. Clar, però jo aquí hi ha una idea, me sap greu, però ho he de dir, també, molt perversa, perquè al final jo personalment no tenc, o sigui, ja me sent prou controlant, no?, la meva privacitat ja està prou invadida, no?, en totes les xarxes i en tots els sistemes, que, ostres, això ja és rizar el rito, no?, i arribar a un punt on la tecnologia volen que ho tingui tot, ho sapi tot, no?, i ells al final m'acabaran veient que la meva agent, el meu dot, acabi comprant el producte que a ells els hi convengui, no sé, saps? Jo en aquest tema, però jo l'important en aquest tema és que la privacitat no està en absolut garantida, no? I per tant, per això se limita, però ells ho han de llançar i han de fer coses a veure si el mercat ho accepta.
1: Bueno, de moment hi ha dues coses que semblen també que poden comentar breument. Una és que la manera d'interactuar directament ja és com qui xerreixes amb alguna persona, és com que fas una telefonada a un amic, no? Perquè les instruccions, la conversa, serà la manera més ràpida i fàcil de poder comunicar-te amb el teu dot.
2: Correcte, sí, això és una cosa, Lluís, que quan va sorgir s'ahir ja ho dèiem, no? Això de la prompte enginyering i no sé què, no, al final s'ahir ja és la gran cosa bona, però jo, una de les grans coses bones, que en té moltes, de s'ahir ja, és aquesta capacitat de que ja no nosaltres ens hem d'adaptar a la tecnologia, sinó que la tecnologia s'adapta a nosaltres, i cada vegada és més fàcil que s'ahir ja executi una cosa que nosaltres li diguem per veu sense massa explicació. Ja no fan falta prompts de dues pàgines perquè si ja te faci una cosa bé, no? I com tu dius, passarem a la següent fase on simplement li diré tinc ganes d'anar a sopar i ella ja sabrà el que ha de fer.
1: Abans deies que les grans cases d'intel·ligència artificial fan el possible perquè la gent pugi al carro, no? Però val a dir que una de les darreres que s'ha presentat, que és la de la que correspon a OpenAI, aquest dot, bueno, no és per tothom, és només per aquella gent que tingui o pagui mensualment la quota i no la més barata.
2: Correcte, no? Clar, és que aquí és on sorgeix l'altre tema. És a dir, la IA actual, que és una IA que fa coses, no? Ja no és una IA que li demanem coses, sinó que és una IA que fa coses. Fer coses necessita molta capacitat de computació. Necessita, per tant, que les màquines de les centrals de dades vagin a tope, no? Amb la qual cosa, han passat ja ho vam anunciar també, no? La IA aquesta gratis, a tot el tren, a una IA cada vegada que no sé si serà més cara, perquè al final s'haurà d'acabar ajustant tot, però sí que es ve que no serà gratuïta, no? I per tant haurem de pagar una quota, i això serà com si internet, si tu pagues 10 euros, doncs tindràs tants de gigas i tanta velocitat, i si tu pagues 250 euros, doncs tindràs molt més gigas i tindràs molta més velocitat, no? Doncs això és exactament el mateix, i això en certa manera és el que ells volen, no? Que sigui una commodity, que sigui fins i tot una commodity, no, una cosa bàsica com el llum, com el aigua, com internet, i que tu al final paguis per la quantitat que tu consumes. Per tant, en aquest sentit, perquè aquesta IA faci tot el que diu en cada fer, ha d'estar constantment connectada, constantment consumint, i per tant necessita una quota alta.
1: Doncs avui hem ratllat dels DOT, de la família d'aquestes mascotes, Instinct, Muse, DOT o Grokbot, per posar alguns exemples, segons la casa, no?, a la que correspongui, el que són i el que representen, el com s'encarreguen de quedar-se amb les nostres dades i amb això doncs fer-hi feina per nosaltres. Bueno, anirem xerrant un poc de com evoluciona tot plegat en propers espais i programes. Com sempre, des d'aquí una abraçada, Toni, i fins al dijous que ve.
2: Molt bé, Lluís. Vinga, un abraçada a tothom. Adéu.
3: ¿Sabes que Fibralink te ofrece su fibra óptica a partir de 25 euros al mes? Alta más instalación, más portabilidad sin coste. Consigue el mejor internet fibra óptica para la educación de tus hijos. Ellos te lo agradecerán. Con atención e incidencias por teléfono y en nuestras oficinas de Menorca. Contratos sin permanencias. Fibralink, la fibra óptica de Menorca. Más información en fibralink.es.
4: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
5: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
8: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
9: Aquest diumenge, 11 d'octubre, torna el sopar a la fresca a la plaça d'Esborn. A partir de les 5 des que vespre, jocs de fusta amb Cucuc Jocs. A les 6, contacontes amb Gemma Moy. I a les 8, música amb The Bones Tones. Duis menjar i beguda per compartir. L'Ajuntament hi posarà taules i cadires. Però si en podeu dur de casa, ajudareu a fer lloc per a tothom. Ah, i entre tots, procurem generar pocs residus i intentar deixar la plaça ben neta quan acabem. Recordeu, aquest diumenge 11 d'octubre, sopar a la fresca. Tots hi posem, tots hi col·laborem. Ajuntament de Ciutadella.
10: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
11: Dedicatoria, amb Pep Portella.
12: Hola, bon dia, bona gent, ben trobats. Avui farem una dedicatòria secció Cultura Popular Menorquina. Fa uns dies me van regalar, o mos van regalar, millor dit, una olivera en un test petitó i vam decidir trasplantar-la a un test més gran, més gros, de 60 litres. Molts poetes i escriptors han alçat les seues virtuts des de temps immemorial, i és que l'olivera és un arbre excel·lent. La seua simbologia és rica i antiga, sa pau, sa fecunditat, s'amor, sa força, sa victòria, sa recompensa, s'esforç. No és rar que en totes les religions apareguin referències en aquest arbre i en els seus fruits, fonamental en l'alimentació dels pobles mediterranis. No és capritxosa, és extremadament tolerant, i és que tot, manco ses gelades, li va bé. S'adapta a qualsevol tipus de terra, fins i tot els més pobres i secs, i resisteix calor, vent i contaminació. Bueno, en resum, que estem molt contents d'aquest regal i el volem tractar bé. Per això, a l'hora de plantar-la en un test més gran, na Lourdes em va dir, hi hem de posar terra de mata. A Menorca, la terra de mata té fama de ser fèrtil i fecunda. És aquesta terra negra amb una olor característica. Vaig anar als concos, que són pagesos de prop de 90 anys, i em van explicar que la terra de mata no és bona perquè sigui de mata, tal vegada un poc sí, sinó perquè és una terra de vents i venes. Em van dir que, de fet, hi ha gent que li diu terra de vena. Ho explicaré. Es veu que en els llocs que tenen vents, vents i venes, agraden aquests animals de ses mates per aprofitar la seua ombra a l'estiu i la seua redossa a l'hivern. I que és en aquest lloc on fan les coses que feien tots els éssers vius de tant en tant. Per tant, aquesta terra no és bona perquè sigui de mata, sinó perquè té un adob de bestiar boví. L'explicació és molt raonable. La nostra llengua és molt rica. Nosaltres també deim bé o bena en els animals que en altres llocs diuen marrà o uvà. També emprem uvà a Menorca i deim mardà quan és un bé gros i vell. El mot mardà també l'emprem per referir-nos a un jove corpulent o grossot i poc hàbil. Mardà o mardanot. També deim anyell si és un animal jove. En altres llocs diuen xot o xall. Com veus, hi ha molta diversitat. També és mot terra, dona molt de joc. Pot ser terra seca o terra xuta, sa que té poca humitat, terra vermà o terra roja, si és argilosa, que diuen que és bona per sa sembra i molt de ferreries, terra agra, que dona poc rendiment per caserma, terra fonda, sa que no té pedres i presenta una capa profunda, terra magra o terra prima, on sa roca dona sa superfície, com a sa tramuntana de Ciutadella, terra negra, que és aquella de color molt fosc i fèrtil, terra dea, que es deia en temps de guret en el cementer que reservava, terra nova, sa que es posa en cultiu després de molts anys de repòs. No acabaríem mai. També tenim sa terra de truvi, que s'acaben en sacs de plàstic per omplir tets i pastaretes. Bon dia.
13: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, mandarina clausellina por solo 1,79€ el kilo, un 21% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400 a 600 gramos por solo 10,95€ el kilo, un 15% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
14: Redescubra los clásicos del Café Balear. Reserve su experiencia en Instagram, arroba la terraza del Balear o en meliá.com. La terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
15: Aquest cap de setmana, 10 i 11 d'octubre, arriba la primera Fira del Peix i de la Mar de Fornells. Tradició marinera i la millor gastronomia amb tapes especials, els restaurants, show cookings en directe, mercat artesanal i animació musical. T'esperam a Fornells. Tradició, sabor i mar. Organitza Ajuntament de Mercadal.
16: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
17: Este es el anuncio del Plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja... No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
18: El mejor mueble al mejor precio
19: en Hipermueble.
20: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9€. Balearia.
0: Premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 al 11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels Premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant al web menorcadogfest.com.
21: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
22: Hola, cielo.
23: ¿Estás en casa?
22: Tenía unas horas libres y he venido a casa a comer con vosotros. ¿Y papá?
23: Se ha quedado dormido en el despacho. Voy a por él.
22: Déjalo dormir. Necesita descansar. ¿Y vas a tomar helado de cookies para comer?
1: Jordi Rivera, bon dia.
24: Hola, bon dia.
1: Temps de cartellera, el nostre programa, i obrim el nostre interès en saber quines són les estrenes que arriben a la gran pantalla dels cinemes d'Ocimax.
24: Doncs comencem amb aquesta que sembla molt bucòlica, no? La fieta que el rep a la mama, el papa està tranquil, dormint al despatx. Però, òbviament, quan la cosa és tan bucòlica, és que és una pel·lícula de terror.
1: I a trampa, vols dir, i a trampa.
24: Òbviament. I alerta, la pel·lícula és l'altra mà de bé i s'estrena a dues sales, tant a la sala 3 com a la 5. Té bons actors. D'entrada, Jessica Chastain, a qui hem pogut veure també en pel·lícules així de terror i a més, com la Cumbre Escarlata, o l'hem pogut veure amb altres molt més serioses, com podria ser La Noche Oscura, per citar-ne dues. Jessica Chastain és una d'aquestes superactrius que en els últims anys n'ha fet moltíssimes i de molt bones. I també, com a marit, té com a actor a Jai Duplés, a qui hem pogut veure la saga de Percy Jackson, que potser la coneixerà més els papàs de fiets que veuen aquest tipus de pel·lícules, i que està a punt d'estrenar la pel·lícula Jo Soy Rocky, a la qual agafa i es filma doncs, com va ser tot el procés de que el Sylvester Stallone fes la pel·lícula de Rocky. De què va l'altra madre? Doncs d'una nena de 8 anys que, bueno, quan se'n va a dormir, té a l'armari un nen que es porta molt bé i que juga amb ella i que la nena li diu l'altra madre. Però un dia aquesta altra mare agafa i li demana, escolta, em deixaries entrar al teu cor? I com que la nena li diu que no, doncs diguem-ne que aquest ens fantasmagòric comença a prendre represàlies i a posar-se més violent. Bueno, com he dit, qui ha vist Jessica Chastain a La Cumbre Escarlata, doncs es pot imaginar més o menys com anirà. Tot i que aquella pel·lícula estava ambientada a finals del segle XIX, començaments del XX, i aquesta de l'altra madre és en plena època actual.
1: Doncs seguim i continuem amb més propostes.
25: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
26: Vale.
25: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
26: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
1: ¿Qué tenemos aquí, Jordi?
24: Tenim el precio de la red. Fa uns quants anys va sortir la pel·lícula La Red Social, en la qual s'explicava doncs, com Mark Zuckerberg va fer d'aquella forma, i no precisament fent amics,

0: Cogis. També és el protagonista de la sèrie The Bear. També tenim a Mickey Madison, la noia que va protagonitzar l'oscaritzada pel·lícula Anora. I també tenim Jeremy Strong, que curiosament doncs també va participar en el biopic de Bruce Springsteen. I com Jessica Chastain, que l'hem esmentat abans, també va participar a La noche más oscura.
1: Molt bé. Doncs aquí tenim les estrenes de la setmana. I després del Precio de la Red anem a veure quines altres pel·lícules podem trobar al cinema, per si ens ve de gust un poc veure veritat, no? Veure altres coses. Què trobarem?
0: Doncs d'entrada, el que ens diu aquesta música que sentim de fons és la gran pel·lícula espanyola de l'any, pel que sembla, però jo començaria a parlar ja de fenomen social, perquè està rebentant taquilles, el boca a boca està funcionant molt, hi ha molta gent que agafa i diu, oh, és que és espectacular, jo encara no l'he vista, ho he de dir, aquest cap de setmana ho tinc apuntat a l'agenda, sobretot perquè la meva dona m'ha dit, Jordi, l'hem d'anar a veure. I diu, pues vale, què hi farem? També tenim l'Isla... Bé, La Bola Negra, ja ho vam dir, que està basada en un escrit incomplet de Federico García Lorca i parla de tres situacions de relacions homosexuals al llarg de tres períodes diferents en el temps. També tenim l'Isla Olvidada, una pel·lícula de dibuixos animats. En el corazón de la bestia, Brad Pitt més una cosa intentant sobreviure a tot el que pot ser Alaska i la seva... la seva natura salvatge.
1: Natura salvatge, sí.
0: També tenim Digger, Cava o Muere, amb Tom Cruise, un Tom Cruise irreconegible, la pel·lícula d'Alejandro González Iñárritu. Verity, La sombra de un engaño. Bueno, pel·lícules per passar l'estona i qui vulgui una cosa així una miqueta més elaborada, doncs jo li el recomano, òbviament, La bola negra o Digger, Cava o Muere. Però vaja, també hi ha dibuixos animats amb La isla olvidada.
1: I ara, uns pocs segons d'aquesta banda sonora de la pel·lícula La bola negra. Que és preciosa, eh? Bé, i després de la gran pantalla, continuem amb la petita, aquí on també hi ha coses que arriben aquesta setmana.
2: Hace 3 años, el mundo que conocíamos desapareció de la noche a la mañana.
3: Vayan allí, ahora.
1: ¿Qué tenemos aquí, Jordi?
0: A partir del dia 8, o sigui d'avui, a Movistar Plus es pot veure la pel·lícula Línia d'Extinció. És una pel·lícula del 2024, però que arriba ara aquí a aquesta plataforma. Està interpretada en els seus papers principals per Anthony Mackie, a qui tothom té molt present com el nou Capitán Amèrica. Abans era Falcon, ja saben, l'amic del Capitán Amèrica original, de l'Steven Rogers, un actor afroamericà. I també tenim a Morena Baccarin, que l'hem pogut veure doncs, des de la sèrie Stargate, fins a papers com, per exemple, el de la dolenta dels extraterrestres a UV, la nova versió, o últimament a Deadpool, perquè és la noia de Deadpool. Bueno, de què va? Doncs la humanitat ha de sobreviure a partir dels 2.500 metres d'alçada. Per què? Doncs perquè fa 3 anys, com hem sentit, van caure una sèrie d'extraterrestres del cel i des de llavors qui visqui per sota de la línia de 2.500 metres s'exposa que se'l mengin. Llavors, un pare, l'Anthony Mackie, ha d'anar òbviament a sota d'aquesta línia per trobar una peça que el seu fill necessita per sobreviure. I l'acompanya una doctora a qui no li té gaire simpatia però que pot tenir la clau per acabar derrotant a tots aquests monstres. Bueno, una pel·lícula per passar l'estona i d'acció com les que acostuma a protagonitzar Anthony Mackie.
1: Doncs aquí tenim Línia d'Extinció i encara una més per compartir.
4: Hola, me llamo Visión y vengo por lo de la trampa.
5: Thank you.
1: Tornem a l'univers Marvel.
0: Tornem a l'univers Marvel amb Vision, però alerta, alerta, no és el Vision que vam veure

0: 95.7.
1: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
2: Aquest diumenge, 11 d'octubre, torna el sopar a la fresca a la plaça d'Esborn. A partir de les 5 del vespre, jocs de fusta amb Cucuc Jocs. A les 6, contacontes amb Gemma Moy. I a les 8, música amb The Bones Tones. Duis menjar i beguda per compartir. L'Ajuntament hi posarà taules i cadires. Però si en podeu dur de casa, ajudareu a fer lloc per a tothom. Ah, i entre tots, procurem generar pocs residus i intentar deixar la plaça ben neta quan acabem. Recordeu, aquest diumenge 11 d'octubre, sopar a la fresca. Tots hi posem, tots hi col·laborem. Ajuntament de Ciutadella.
3: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Eterra, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
5: La SER. El sonido de la vida.

Et prometo que tot el que faci ho faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,